públic. Un transport públic que està infrafinanciat. I tenim que tocar la porta del govern balear perquè realment tinguem una financiació equitativa en respecte a Mallorca,